0: escuchar.
1: Discazo, el nuevo de los Lori Meyer, se publica este viernes. Han venido tres días antes a estrenarlo aquí en Hoy por Hoy. Si se lo han perdido, lo tienen ya en podcast y en la aplicación de la SER para los móviles. Mañana más, gracias, adiós.
0: De ayudarte.
2: Hoy por Hoy, con Aimar Pretos.
3: Radio Alcoy, Cadena SER.
4: La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoy es de 24 grados centígrados.
3: Hoy por Hoy, Alcoy. Paco Agulló.
5: Hola, bon dia i benvinguts a una nova edició de Hoy por Hoy, Alcoy, de 8 de març, 13 d'octubre. Un dia que comencem amb aquesta nova setmana del mes i ho fem amb nombrosos continguts. Primer, escoltarem al director i responsable de màrqueting de l'Associació d'Amigos de la Música d'Alcoi, Miguel Ferrandiz, amb qui farem un repàs de la nova temporada que tenen preparada amb un total de 8 espectacles per d'ací a principi d'octubre, d'ací dues setmanetes en octubre, fins al mes de maig. Després escoltarem a Jessica Balaguer, de Glútia, qui ens parlarà sobre la lactància materna en l'espai Ser Saludable. Amb ella arribarem a la primera part d'aquest Hoy por Hoy. La segona hora serà el torn de la jove cantant Maria Jover, la Mary, qui ens farà un repàs de la seva trajectòria musical. També tindrem el clàssic programa de cada dimarts de Radio Alcoy, Zoco Radiofónico. I per últim podrem escoltar la tertúlia d'economia, que en aquesta ocasió parlarem sobre el sector primari, és a dir, parlarem d'agricultura. I ho farem amb representants d'aquest sector amb Caixa Popular com a recolzer. Amb tots aquests continguts, estem preparats? Comencem!

0: Com cada dimarts, Ràdio Alcoi té previst, té oberts els micròfons per als nostres oients dins de la secció que, com sempre, porta per nom Zoco Radiofónico. Recordem, és la secció de compra-venda per als nostres oients on poden participar en directe i allí pues, poden explicar els materials que vulguin o els objectes que vulguin regalar, que posen posar, vulguin posar a la venda o que inclús estiguin interessats en adquirir, en comprar. Simplement dir aquests detalls i donar un número de telèfon per suposar de contacte. El número de telèfon per a participar en directe és molt fàcil, 96-652-62-76. 96-652-62-76. Una altra opció també, si no el fet de fer-ho en directe, de fer aquesta telefonada en directe, també es pot deixar un missatge al nostre contestador automàtic marcant el número 96-652-62-77, 96-652-62-77, i deixar un missatge com ha fet així, anem a escoltar a un dels nostres oients.
1: Hola, buenas tardes. Mira, quería vender un colchón de 1,35. Está para estrenar. Mi teléfono es 626-786-125. Repito, 626-786-125. Gracias.
0: Crec que tenim un oient en directe. Ui, pues no.

0: Anem a intentar-ho ara. Hola, bona vesprada.
1: Bona vesprada.
0: Sí, sí, digue'm.
1: Mire, busque piso en alquiler, en balcons, bueno, un balcó, en el carrer Sant Nicolau, pa el mes, pa durant les festes, des de la Glòria Major hasta que passen festes.
0: Molt bé, perfecte. Pues un número de telèfon de contacte, si hi ha algun
1: sí,
0: oient
1: 603
0: sí.
1: 45 06 95.
0: Perfecte, molt bé. Pues a ese número de telèfon, si algun oient té ese piso,
1: sí, per igual a festes, encara és pues pronte, pot... però...
0: Sí, però bueno, sempre està bé entès mirar aquestes coses. Eso. Fantàstic. Molt bé, bueno, pues gràcies per participar en el programa. Molt amable,
1: gràcies. Adéu.
0: Altre oient que també ha volgut participar deixant un missatge al contestador és aquest. Anem a escoltar-lo.
2: Vendo un dormitorio, un comedor, una sala de estar, un mueble recibido con espejo, una lavadora y un lavavajillas. Al número 638-309-887. Repito, 638-309-887. Gracias.
0: Hem sentit aquest missatge al contestador. Anem a veure si tenim també altre oient en directe, a veure si és aixina. Hola, bona vesprada.
3: Hola, buenas.
0: Sí, com vulga.
3: Mire, es que queríamos vender un traje de la fila Miqueros, fila Domingo Miques, para chico de unos 16 años hasta 20 y tantos. O sea, es para una persona adulta, pero que sirve también un poco joven, que ahora son altos. El teléfono está completo, el traje. El teléfono de contacto es el 657-99-1383. Preguntar por Sari.
0: Perfecto, preguntar por Sari con ese número de teléfono que ha comentado, ese traje de Miquero. Muy bien, pues nada, pues muchas gracias también por participar, muy amable.
3: Muy
0: a ver
3: bien,
0: si tienes suerte.
3: Vale,
0: vaya bien, adiós. Crec que tenim altre oient, anem a veure si és aixina. Hola, bona vesprada. Pues no. Hem intentat-ho ara. Hola, bona vesprada.
4: Hola, buenas
0: sí,
4: tardes.
0: Sí, sí, cuando
4: mira,
0: quiera.
4: Mira, quería vender los caballetes de pintura, de madera buena.
0: Ajá, muy bien.
4: Sí, son caballetes pues, para niñas de 10 años para arriba.
0: Perfecto.
4: En madera confusa, ¿eh?
0: Ajá, muy bien. ¿Un número de teléfono de contacto, porfa?
4: Sí, 691-320270.
0: Vuélvelo a decir, si acaso, así, para poder apuntarlo bien.
4: 691 320270.
0: Perfecto, muy bien. Pues nada, pues a ver, el precio ya lo hablamos. Muy bien, estupendo. Pues nada, muchas gracias también por participar, muy amable.
4: Gracias. Gracias.
0: Comentava que aquests oients que han participat en directe també poden fer-ho deixant un missatge al contestador. També hem escoltat un parell d'oients, 96-652-62-77 al contestador i 96-652-62-76 en directe. I per últim hi ha també una opció com és al WhatsApp, al número de WhatsApp, també una nota de veu, al 655-99-57-95. 655-99-57-95. Eixes són les tres opcions per a participar en aquest programa i ens queda un minutet, ja ho tenim un poc complicat, però a veure si podrà ser una última participació molt ràpida. Em sembla que no tenim temps, així que res, es agraïm moltíssim la seva participació i la setmana que ve tornem. Pero antes de continuar con la emisión, dar un consejo importante. Si buscas coche, apunta este nombre, Automotor Dursan. Más de 22 años de experiencia ofreciendo vehículos de ocasión y kilómetro cero con garantía propia y certificación externa. Tasación de tu vehículo y una amplia variedad de marcas para elegir. Tanto si quieres comprar como vender tu coche, en Dursan te lo ponen fácil. Infórmate de todas las opciones en automotordursan.com. Continuamos con la programación.
5: El pròxim diumenge 18 d'octubre, des de la Fila Realistes, t'esperem a la Fundació Rodes a les 12 del migdia en la presentació del Boato del Capità. Recorda, el pròxim diumenge 18 d'octubre a les 12 en la Fundació Rodes.
6: Caixa Popular patrocina aquest espai d'economia.
7: Cuidar els nostres joves, les empreses i el comerç local. Cuidar els majors i el nostre poble. Com a tu, cuidar el que importa ens posa en peu. Perquè en Caixa Popular, els teus motius per alçar-te també són els nostres. Caixa Popular. Cuidem les persones.
6: Comença en Radio Alcoi la tertúlia d'economia i avui anem a mirar cap a el camp per analitzar l'impacte econòmic en el sector agrari. Avui ens acompanyen Pablo de Gracia, que és director de Caixa Popular així en Alcoi. Pablo, benvingut, què tal?
8: Bon dia, moltes gràcies.
6: Bueno, Pablo, m'agradaria que mos introduguera el tema del qual anem a parlar, però per donar alguna pista, si li sembla, Pablo, vaig a presentar a la resta de convidats que tenim en aquesta taula, perquè avui anem a parlar d'agricultura, del relleu generacional, de sostenibilitat, de com un producte local pot obrir-se pas en un mercat global. I per allò hem convidat a Salvador Andrés Catalina, de l'Associació al Servicio de la Polinització. Salvador, benvingut, què tal?
9: Hola, bon dia.
6: Tenim també a Marina Brotons, que és emprenedora agrícola i que representa aquesta nova sàvia, aquest relleu generacional a la incorporació al camp. Marina, què tal?
10: Bon dia, moltes gràcies.
6: I Pau Ferrando, que ve de l'Almàssera de Millena. Pau, què
11: tal? Bon dia, moltes gràcies per convidar-nos.
6: Bueno, volem fer, Pablo, una radiografia al camp, no?
8: Sí, efectivament. Bueno, primer jo donava les gràcies als companys de taula, tant a Marina com a Pau com a Salvador. Alguns vos coneixia més, altres menys, no? Però sempre és un plaer el poder estar així parlant d'un sector que jo crec que és imprescindible, molt important, el sector primari. Un sector que jo no sé, i és una cosa que m'agradaria que tractarem, no?, en aquesta taula, si està recolzat, com toca o com deu de tocar. Nosaltres vam fer un estudi de lo que era el teixit econòmic de la província d'Alacant. Vam juntar, bueno, nosaltres també em posa el gorro, no?, com a membre del comitè executiu de la Càmera de Comerç, que no ha pogut vindre la presidenta. Es va fer un estudi de tres càmeres. Segur que en la província d'Alacant hi ha tres càmeres, Oriola, Alacant i Alcoi, un poquiu per a fer un estudi, no?, de com estava conformat el teixit econòmic de la nostra província. Claro, el problema és que quan mires la província d'Alacant, què mires? Turisme. És a dir, el 76% és sector terciari, sobretot hotels, restaurants, i després hi ha sector més avançats. Imagineu-se que el industrial, el teixit industrial, representava un 11%, ¿vale? Res que bo en el que representa sin alcohol, però el sector primari un 1%. ¿Vale? Claro, ven estos datos, jo pense o puc intuir de que no està recolzat, no?, el sector com es mereix. És a dir, si totes les ajudes o totes les recolzaments val pel sector terciari, pel turisme, poc podem fer en altres sectors, no?, que estan en auge i que tenim uns reptes, jo crec que molt, molt, molt interessants, no?, cara a futur, no?, de que has dit ha sigut el relleu generacional, no?, però altres, la incorporació de la tecnologia, per exemple, en els diferents sistemes, claro, les infraestructures que fan falta, també m'agradaria pues, que parlàvem de les infraestructures hídriques, si són les necessàries o no són les necessàries, si les infraestructures de transport perquè arriben els nostres productes són bueno, adequades o no són adequades, i, bueno, i també pues, projectes, no?, que estàvem parlant antes de col·laboració o de cooperació. No? Jo crec que en un sector, crec jo que el nostre sector primari del nostre territori és un sector micro, és un sector en el qual no existeixen grans empreses, grans distribuïdors, no? Però sí que existeixen molts micros que poden ajuntar-se, que poden col·laborar i que poden fer, jo crec que un paper fonamental, no? És a dir, sé que existeix una plataforma que va impulsar el seu dia la Mancomunitat de la Colla i el Comtat, no sé si està funcionant o si està funcionant, a lo millor pues, una petició podria ser pues, el que s'incrementa el número de productors que puguen formar part d'aquesta plataforma, etc. No? I un poc un mes sense allargar sí. més perquè els protagonistes sou vosaltres al final.
6: Molt bé, pues, si vos sembla, anem a arrencar amb Marina Brotons, que és emprenedora agrícola. Marina, la pregunta, des de la seva experiència, quins són aquests obstacles o els majors obstacles als quals s'enfrenta avui en dia algú que vol iniciar, mantindre un projecte agrícola en aquestes comarques? Pregunta fàcil, eh?
10: Bueno, crec que n'hi ha ahir molts eixos a descriure, però nosaltres des del projecte Usança, que ara fa 3 anyets més o menys que estem emprenent i que no parem d'aprendre, pues, al final crec que és molt important ubicar-nos en que estem en un sistema... nosaltres fem hortalisses i fem oli, tenim la nostra marca també. Entonces, en la nostra venda directa crec que és molt important ubicar-se en que estem rodejats d'un sistema agroalimentari, no? que és molt, molt industrial, i que per tant el fet de que nosaltres estiguem produint d'una altra manera és imprescindible tindre clar el que aportem nosaltres, no? El valor que aportem nosaltres, que és al final fer una agricultura de, com si fos d'autoconsum, no? com un xicotet model de producció pròpia en el que les hortalisses estan cultivades d'una altra manera, i això aporta un valor en eixe mercat. Per tant, eixa comparació entre el que oferim nosaltres i el que ofereix la indústria o el que es ven en les grans superfícies, pues ja tractem de que siga un punt a favor i no un obstacle, perquè realment per la qualitat i per el sabor ja els productes parlen per si mateixa, no? I crec moltíssim en aquestes xicotetes explotacions, però sí que és cert que hem de tractar de fer molta divulgació, de fer molta educació, fer moltes cosetes que descriguin la història i les maneres de fer, les mans que posem en els projectes, no? I que també intentem interpel·lar a una visió més crítica, que a lo millor la ciutadania realment en altres fonts pues no s'afavorís, no? I no n'hi ha una certa transparència a l'hora de consumir aquests tipus de productes, que això és un obstacle per a nosaltres perquè no es veu a lo millor tots els costos que n'hi ha d'importacions, no es veuen altres coses que fan que el cost real siga molt baix per a la persona, però que realment no s'estan mirant totes les altres parts que giren al voltant. Per tant, nosaltres tractem d'aportar un producte en el que creiem fermament perquè té una qualitat i un valor nutricional molt elevat, que són pues, al final les hortalisses que tenen que competir en altres brosses, en altres insectes, en altres que tenen que aconseguir per si mateixa els nutrients d'una terra rica, d'un sòl que està ben nutrit, pues això aporta una nutrició que bueno, que hem de saber dir, hem de saber comunicar, i que la gent al provar té que saber reconèixer. Per tant, pues, això et diria que és una miqueta un primer obstacle a l'hora de comercialitzar, que al final crec que és un essencial, perquè si no tens el cercle tancat, si no comercialises bé, no pots produir amb motivació o amb certa iniciativa. Per tant, diria que en tots els projectes que emprenem pues, hem de trobar què és el que hem d'oferir i pues, una miqueta què és el que aportem per a poder comercialitzar bé.
6: Jo crec que ha quedat molt ben descrita allò que li falta i li sobra a persones com Marina que estan emprenent en el camp. Anem amb una persona veterana, perquè Salvador Andrés Catalina, de l'Associació al Servicio de la Polinització. Salvador, hi ha moltes vegades que veiem la economia i la ecologia com doncs, dos mons que estan separats, no? Però no, de, no, no ha de ser aixina, no? Perquè des de la seva tasca, com impacta aquesta pèrdua de la polinització en la rentabilitat, per exemple, de collites com les que fa Marina, no? Clar, quines pràctiques tindrien que mantindre?
9: N'hi ha que tindre en compte que l'eix polinizador són les abelles, al fi i al cap, tot el que té un fruit o tot el que té una llavor té que tindre un agent polinizador, que en aquest cas podria ser l'abella. L'abella i diferents, altres diferents de polinizadors, perquè no sols està l'abella, n'hi ha que cuidar tot l'entorn. Per això l'associació SAF està fent un projecte de canvi, perquè antes estava molt centrat en els aixams d'abella silvestre, d'abella d'Apis mellifera silvestre, però s'han donat compte de que l'entorn necessita no sols a les abelles, perquè les abelles apleguen està on apleguen. El bombus també mos aporta una part de la polinització que l'abella, l'Apis mellifera, no mos aporta. Però al voltant existeixen una altra quantitat enorme d'abelles solitàries que completen i li donen valor a la polinització, a l'espectre sencer que necessitem. Per això una de les coses que nosaltres no fem és anar a buscar les monoflorals. Moltes voltes venen i en diuen: escolta, Salvador, tu no tens mel de romer? Jo dic, jo no vaig a buscar la flor del romer, jo no vaig a buscar diferents floracions, diferents monoflorals, perquè tot això m'implica, primer, manejar les colmenes d'on toca, llevar un polinizador d'on està fent la seva tasca i endur-me-lo a un puesto a fer una tasca més aïna industrial. I entonces tot això mos du a un problema. El problema és que si tu, de forma local, tens els teus principis fundacionals com a associació, vols que la polinització siga cruza durant tot l'any, tens que tindre les teues colmenes limitades i no concentrades en un gran nucli apícola. Part número 1. Part número 2. Tenen que estar distribuïdes, con lo qual tens que manejar temes d'ací pa callà, d'allà cap ací. I part número 3. Eixes xicotetes produccions, eixes xicotetes concentracions de població, no el t'aporten la quantitat de producció apícola de mel que tu tindries si te n'anares a buscar unes monoflorals. Conclusió, que el que necessitem és un altre model tot completament diferent. Necessitem combinar lo que és l'apicultura en lo que és la cura del medi ambient, cuidar tot el que té que veure en alrededor de tot el nostre patrimoni natural, i ahí és on defensem nosaltres que deu d'haver una espècie d'empresa mixta que ho abarque tot. Abarca el medi ambient, abarca els polinizadors, no sols l'abella, Apis mellifera, és la més coneguda, la més famosa, la que més ven i la que més està en boca de tots, perquè és un altre problema que està tenint en diferents aspectes, llámese espècies invasores, llámese tot tipus de problemes que està tenint l'Apis mellifera com a espècie, però en conjunt devíem d'abarcar-ho tot. Soles, no soles l'Apis mellifera, sinó el resto dels polinizadors, el resto de coses que necessiten aquests polinizadors per a viure, i també comunicar adequadament tot el que estem fent i tindre una xarxa de un conjunt de coses que ens donen una idea general de com està el camp realment, utilitzant a l'abella, en aquest cas, com a bioindicador.
6: Sí, perquè tot això afecta les collites, no?
9: Per supuestíssim, per supuestíssim. Va haver un punt d'inflexió enorme en l'any 1986, quan va aplegar a Espanya la plaga de la varroa. L'apicultura ja mai més ha pogut ser la mateixa antes que després de l'any 1986. Jo sol dir que va

0: implicades que tinguen a bé el posar-se colmenes en el seu terrenet i coses aixina. Col·laboració, que l'aixam silvestre capaç de sobreviure no acabe en una registre de persiana i en un veí en ganes de fer-lo fugir en un insecticida en la mà. Tot això és el que n'hi ha que abarcar-ho, acollir-ho tot i convertir-ho en una cosa, entre comillas, vendible, perquè n'hi ha que recordar que, aunque sigam una associació, totes les associacions necessiten treballar en diners. I entonces, encara que sigues sense ànimo de lucro, pues tú, la única diferència és que tens que reinvertir una i altra volta el capital en els fins socials. I ahí és on està jugant el tema dels estatuts i com té que estar configurat.
1: Molt bé, ara sí que m'agradaria que Pau, que és de l'Almàssera de Millena, bueno, hem escoltat bueno, tant a Marina com a Salvador donar i ser valor al producte local. L'oli és un producte tradicional de les nostres comarques. Pensa que esta transformació i la venda directa podria ser com una, no sé si dir una taula de salvació per al sector, o les coses un poc més complicades?
2: Sí, nosaltres tenim tres línies de treball respecte a l'agricultor. La primera seria per a l'agricultor més xicotet. Ostres, doncs volia fer-me una caseta i al fer-me la caseta tinc 50 oliveres, què faig? Però en vez d'un any vendre-la 30 cèntims i l'altre any un euro, al final és una economia molt familiar d'anar un diumenge, collir les olives i torrar en el camp, no? Doncs tota aquesta gent, el que tenim és el servici de maquila, que és oli per autoconsum, que això obrim ara el 26 d'octubre. La gent agarra cita, mos du 500, 1.000 quilos, el que siga, s'espera dues hores, se'n va al bar a fer-se un cafè, i quan torna ja té el seu oli, per autoconsum. Tot això seria la línia més agricultor menut. La segona ja seria projectes com el de Marina. Ostres, però ja no som un projecte tan menut, ja no volem oli per autoconsum per a la família, ja el que volem és aplegar a consumidor final en la nostra marca. Pues tenim més de 40 projectes així. Ahir la gent ja té un depòsit dins de la nostra almàrcera, tots els dies va duent-nos les olives, anem posant-ho ahir, i seria una maquila més professionalitzada, no? I després ja, a l'hora de la venda, pues mira, tantes botelles de 5, tantes botelles de 2, i això ja seria la manera d'aplegar al consumidor final, i això ja seria la manera d'entrar al mercat en una marca diferenciada, i ahir l'almàrcera actua com a paraigües. Clar, no tot el món pot tenir una almàrcera, però sí que tot el món té que tindre dret a aplegar al consumidor final. Tots nosaltres som la ferramenta, la Masia Millena fa de ferramenta per a tota aquesta gent, i després l'última manera de treballar en el llaurador és la de tota la vida. Jo duc les olives i a partir de gener vaig a la Màrcera i les cobre, no? Pues mira, pues vull 200 litres d'oli per casa i l'altre vull cobrar-ho, no? Entonces, més o menys, la Màrcera ha anat mutant al redor dels anys. Al final, meu abuelo la va muntar en el 1950. Al principi era pràcticament tot compra d'olives, i ara estem quasi en un 50-50. Un 50% podria ser maquila i maquila professional, i un altre 50% ja és el llaurador que ens ven a nosaltres l'oliva, i a través d'ahir nosaltres ja treballem en les nostres marques.
1: Parla de maquila, anem a explicar un poc a la nostra audiència.
2: Sí, maquila, maquilar, no? Jo crec que és el... Antes les almàrceres eren molt, molt, molt manuals, no? Entonces, quan algú anava a fer-se l'oli, quasi que inclús feia faena a l'almàrcera. I era, pues, agarrar en una gerra, ara, pues, tantes gerres pel llaurador i tantes gerres per l'almàrcerer. Es repartia així, no? Entonces, és una paraula molt, molt antiga. Jo crec que es gasta també en altres sectors, sobretot agrícola i agroalimentari. Entonces, és un poc el que el dueño de la collita aconsegueix el producte final, i nosaltres com a almàrcera fem el treball de maquila, que és un poc el processar aquestes olives per obtindre l'oli.
1: Però sembla que majoritàriament no són persones que visquen d'aquest tipus de...
2: Sí, el que és la maquila, no? La maquila xicoteta a escala, ningú viu de l'agricultura. Maquila professional poden ser o emprendedors agrícoles com Marina, o també són nous propietaris. Què ha passat? Al final, pues, hi ha moltes finques agrícoles, masos, un cert tamany, que ara són de 8 nebots, o de 8 cosins, o el que siga. Què està fent aquesta gent? Vendre. Al final, un mas no pots partir-lo entre 8, una parcel·la no pots partir-la entre 8. Tot el que estem trobant és nous propietaris, Alcoi, Serra Mariola, tota la muntanya d'Alacant, els masos estan passant a nous propietaris. I aquesta gent, pues, poden ser empresaris, pot ser gent d'altres sectors,